0: van pujant per les muntanyes.
1: Set de ràdio. Són les 3.
2: Escolta, Set de ràdio.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.
0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat

0: set de ràdio. Són les 11.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: alright. Esta es la radio. La radio.

0: música. Despierta tus sentidos.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat.

0: set de ràdio. Són les 8.
1: Tothom ho sap tot. Un podcast fet des de la màxima ignorància. Amb Gerard Cissé, Marina Bou, Guerau Martínez, en Bert i en Walter Capdevila.
2: Molt bona hora a tots i a totes, benvinguts a Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància. Aquí no ens importa si les coses que diem són certes o no, perquè el que realment importa és que hem de demostrar que en sabem de tot. És així, Marina Bou?
3: És així, Gerard Cissé, gràcies.
2: Com estàs?
3: Molt bé, i tu?
2: Molt bé, aquest jersei m'agrada molt, eh?
3: Sí, me'l poso bastant.
2: Recurrentment, sí, sí. Està bé, està bé. Aquí a la meva esquerra tinc en Walter Capdevila, que ve directe des de Lleida.
4: Yes, bona nit, què tal, com estem?
2: Molt bé, molt bé. Sí, sí, bona nit o bon dia o vés a saber,
4: sí,
2: qualsevol
4: exacte,
2: cosa.
4: Vale.
2: I també tenim el nostre tècnic de capçalera, en Grau. Com estàs, Goret?
5: Hola, què tal? Molt bé, i vosaltres?
2: Tot bé? Doncs molt bé. Escolta, últim programa, nois, últim programa de temporada. Moltes gràcies a tots els que ens heu acompanyat. Déu-n'hi-do, n'hem fet bastants també.
3: Sí.
2: Vam començar l'octubre, per tant, estem molt contents.
3: Molts viatges des de Lleida.
2: Molts viatges des de Lleida.
4: I qui convides, per l'últim programa?
2: No, no, ara fem un festassa, ara fem una festassa. I atenció, perquè abans de presentar el nostre convidat, que ja l'heu vist i molts de vosaltres, per no dir tots, el coneixeu, vull, Marina, que presentis el tema del dia.
3: El tema del dia és pobles petits o ciutats grans.
2: Oh, i per què parlarem d'aquest tema? Doncs perquè avui amb nosaltres ha vingut a visitar-nos en Pau Pinós Verger. Com estàs, Pau? Més conegut com el Pau de Pons.
6: Molt bé, molt content i agraït que heu pensat en mi per fer aquest últim programa.
2: No, home, no, jo quan vaig tenir la possibilitat de poder escriure't i vaig dir, hosti, és que tampoc em dic que sí.
6: Allò, només faltaria, eh?
2: Va dir, sí, tal dia, sí, o sigui, ets la persona que ho posat més fàcil, eh?
6: És que seria així.
2: Sí.
6: És o no, jo content i agraït i a més, la gent que feu coses, o la gent que fa coses en general, ja se l'ha de recolzar, coi.
2: Perquè...
3: Pau, és així. I los catalanes és sí. Una altra cosa, no, però coses
2: sí.
3: Hacemos, eh?
6: Així és com es fa un país, també.
2: Exacte.
6: La iniciativa de cadascú, tots els grans de sorra sumen, i aquest és un gran de sorra que sume i amb qualitat.
2: Pues moltes gràcies, Pau, per ser aquí, i Marina, ja li pots fer la pregunta.
3: Sí, t'hem de preguntar abans de res, saber tu que ets més de pobles petits o de ciutats grans.
2: Clar.
6: No és que sigui més de pobles petits, és que sóc d'un poble petit.
2: Aquí està.
6: I a més, al mateix temps, visc entre setmana una ciutat gran. Per
2: tant, traïdor!
6: Bueno, pràctic.
3: O sigui, haguessis de triar, què tries?
6: Jo, és a dir, el sentiment meu, collons, ho porto el nom i tot, soc de Pons, i això ho seré tota la vida, tant si vaig a viure a Pequín com a Madrid com a Barcelona, sempre seré de Pons. Ara bé, no et negaré que en un país, tots els països són centralistes, vulguem o no. I en un país l'activitat i on es mou més tot és a la capital, i en cas de Catalunya passa igual, si aquí vaig a Barcelona no es mou tot. Per tant, jo no sóc d'aquella gent que enfronta les coses. Jo no... No,
3: ah, doncs aquí ho fem moltíssim, això.
6: Sí. Bé, està bé, perquè dona més joc. Però vull dir, jo em sento molt de Pons i estic orgullós de ser d'un poble... Però al mateix temps Barcelona també m'agrada molt.
2: Molt diplomàtic, eh?
3: Sí,
2: molt bé, molt bé.
6: No m'enganxaràs pas.
2: Molt diplomàtic. I tu, Walter, què?
4: Sí que és cert que per fer un bon poble petit has de treure la cueta, la poteta i anar-te'n a la ciutat i bueno, anar-te'n a la ciutat. Has de veure món per construir un poble petit, penso jo. Vull dir que al final...
2: Però això què vol dir?
4: Em quedo amb el poble petit.
2: Ara?
4: Sí,
2: vale.
4: Sí, sí.
2: Quedes amb el poble petit, eh?
4: Per una sèrie de coses que us explicaré. Sí.
2: Vale, perfecte. I tu, Marina?
3: Home, què penses?
2: Tu ets
3: si parlo així, que sóc de Barcelona.
2: Tu ets la xava número 1.
3: 100%.
2: Vale, ciutat. Goret?
5: Pobles.
2: Pobles, eh?
5: Sí.
2: Clar, perquè Vilassar, què és? Ciutat o poble?
5: Bueno,
3: és poble.
6: És un poble gran.
3: Tot
6: poble
3: el que no sigui Barcelona és poble.
2: Home, home no.
3: Ja sé, home.
2: Lleida.
3: Ja ho sé. Però, també.
6: Jo per un tema comercial... Per un tema comercial, com que els catalans són botiguers, ara tu pensa que si em foto un contra a Barcelona... Aquí hi ha molta gent, m'entens? Hi ha molt públic, hi ha molt client potencial, per tant no puc fer
2: tampoc, no
6: s'ha de ser puta.
2: No, ets molt hàbil. Jo sóc de ciutat gran, evidentment.
6: Digue-li hàbil, digue-li puta.
2: Exacte. Jo sóc de ciutat, bàsicament, perquè sóc d'aquests que quan veu unes gallines fa una foto. Saps? Oh, gallina!
3: Sí, jo també.
2: Saps? Oh, bueno, jo una marxo. Vaca! O sigui, tu fas vídeos, però ja, perquè la vaca forma part...
4: Forma part, sí, les tinc ja molt...
2: En canvi, jo faig de... Oh, una va... I penso, mira, d'aquí surt la llet, eh? Soc d'aquests. Doncs, atenció, per anar... abans d'entrar en matèria sobre pobles petits o grans, sempre fem un exercici, que és que jo li pregunto al ChatGPT que ens faci un resum de la teva biografia. Molts dels nostres telespectadors ja et coneixen, però a vegades surten coses divertides.
6: Vale.
2: Per tant, anem a veure què diu el ChatGPT sobre el Pau de Pont. Som-hi!
1: El ChatGPT ho sap tot sobre el nostre convidat.
2: Mira, t'explico la dinàmica, Pau. Aquí tens una campana, val? Jo no contrasto res. Faig copy-paste.
6: Bueno, no ets l'únic periodista... No ets l'únic, no ets l'únic que no contrasta.
2: La diferència és que jo ho dic.
6: Exacte.
2: Val? Llavors, la gràcia és que si el ChatGPT s'inventa alguna cosa que a vegades ho fa... Tens la campana, vale, i la fas sonar.
6: O sigui, més no matisar, també puc matisar.
2: Pots matisar, correcte, correcte. Anem a veure. Diu, lo Pau de Pons és el nom artístic de Pau Pinós Verger, nascut a Pons, la Noguera, el 29 de juliol del 93.
6: De moment anem bé.
2: Vale. És un cantautor, sí, humorista i creador digital català.
6: Vinga, com vulguis, sí.
2: Molt bé. Que ha convertit l'orgull de ser de poble en una marca pròpia.
6: Bueno, això ho diuen més ells que jo, però sí, sí, no...
2: Val, d'acord. Amb el seu estil desenfadat i rural, ha esdevingut una figura destacada en l'escena musical i humorística de Catalunya.
6: Val. Podria ser, també.
2: Molt bé, molt bé, de moment, molt bé. Fill d'una família de pagesos i comerciants.
6: Sí. Ah, ja sé on ha anat a mirar. Ha anat a mirar una entrevista de l'Ara.
2: Ah, doncs mira, segurament. En Pau va començar a fer de DJ en només 16 anys...
6: Era una roqueria per Sant Joan al Club Tenis Pons que vaig fotre de DJ, sí.
2: Sí? Bueno, donem per bo.
6: Vaig fotre la bomba i quatre petxangues.
2: Sota el nom de DJ Pepinos?
6: Sí.
3: Què? M'encanta com a nom artístic.
6: Té una explicació, perquè jo em dic Pau Pinós.
4: Ah.
6: Saps? Llavors, el correu electrònic que foten allà a l'institut era...
4: Pep, ah, clar.
6: Per defecte, la lletra, la inicial del nom i el cognom. Llavors diria Pepinós. I clar,
3: ah, Pepino, si llegeixes...
6: Clar, aquí a l'Ara ja vaig veure que m'ho van fotre amb Pep, com si fos Pepinos. Però la gràcia és Pepinos.
2: Clar.
6: Si llegeixes Pepinos.
4: Clar, sí, clar, clar. Això de les inicials et marcava de per vida. Jo sí. Vaig descobrir que era un vàter, UVC.
2: Exacte. Ai, és veritat. Ets un vàter.
6: Un UVC, Pepino.
4: Està, dic, ostres, vaig a un lavabo, dic, mira, Walter Capdevila, Walter Capdevila.
2: Diu, punxant a la revella de Sant Joan a les piscines del seu poble.
6: Ho veus?
2: Mira, mira.
6: Despavilat aquest, eh?
2: Diu, quan va començar com a DJ Pepinos, va tenir un bolo a Benavarri, on per error va punxar 15 minuts seguits, re, no? De la versió tecno del Cant dels Ocells.
6: En ma vida he estat a Benavarri.
3: Existeix una versió tecno del Cant dels Ocells?
6: Això te l'ho entendré. Se'n boig, això, eh?
3: La vull escoltar, aquesta.
2: Diu, la festa es va buidar i des de llavors t'he prohibit punxar el baix 5. No, no, no.
6: No he estat, no he estat mai.
2: Vale, vale.
6: Gràcies, no he estat. Ja m'agradaria anar-hi.
2: Diu, tot i l'èxit creixent, va compaginar la música amb els estudis de dret.
6: Sí.
2: Tu ets, o sigui, has fet dret.
6: I advocat, sí.
2: O com, ah, no, que era psicòloga, perdó.
6: Màster d'advocacia.
2: Ets advocat i fins i tot va cursar un màster en advocacia.
6: Sí, sí.
3: O sigui, que pots exercir d'advocat.
6: M'hauria de col·legiar i no recomano el potencial client, no ho recomano perquè...
2: perquè perdries tots els casos.
6: Sí.
2: No, però no.
6: No, no sé, bueno, si m'hi posés, poder, no se sap mai, vull dir, ja em vagarà, però de moment...
2: I què series, defensor? Protesto, senyoria, no?
6: Depèn de la causa de defensar. Jo m'agradaria ser matrimonialista, perquè llavors, m'entens, la que es quede divorciada, pues...
2: Clar, tens una mica de mà. No, no, talla, talla.
4: Però això t'ha donat molts recursos, també, no? A l'hora de tindre, o què?
6: Bueno, ho vaig fer perquè allò que diuen fots dret... Volia fer, havia de fer o dret o medicina, les clàssiques... perquè no sabia què fer.
4: Bueno,
6: diu, dret té moltes sortides, jo més aviat tinc
3: perquè
6: entrades.
3: Perquè no sabia què fer, o sigui, i sembles de la nota de tall més alta del món.
2: No ho vas fer?
6: No, dret
3: no?
6: Tampoc et penses.
3: No?
4: Medicina sí.
6: Medicina sí, medicina. I jo entenc que, que ho hagi de ser, perquè clar. Un metge, jo vull que sigui un tio o una tia preparat.
2: I on vas estudiar?
6: Aquí a la central, a la UB. Bueno, a la facultat de dret, ara.
2: Vale. Jo és que sempre he pensat que estudiar dret és molt incòmode, prefereixo estudiar assegut.
6: És cansat, és cansat.
2: Clar, sí, sí.
3: Mira, aquesta
2: sí, eh?
3: Perquè a vegades em coles a
6: la luna. Si estudies dret, te l'has de sentir dir...
4: Hòstia, no l'havia escoltat mai.
2: No, eh? Però és que jo vaig tenir els nassos a la meva carrera, que jo vaig fer Ciències Polítiques a l'Autònoma, vam fer una assignatura de dret.
4: Sí.
2: I llavors jo vaig arribar tard el primer dia, vaig entrar i vaig dir, perdoneu, això és l'assignatura de dret? I va el professor dir sí. I què fan tots asseguts? Va ser la primera
3: no
2: vegada...
3: No t'ho creus ni tu, aquesta.
2: Tu, juro que ho vaig fer. I llavors va haver-hi alguns que van riure, alguns que no, i el professor no em va deixar entrar a classe. Però bueno, això... diu, el seu màster en advocacia el va fer per correspondències des de l'estació d'autobusos de Pons.
6: Evidentment no.
2: Vale, això, diu, segons diu, hi havia wifi gratis i un microones. No,
6: això... però com que ens ho treu, això? No sé. S'inventa. Perquè hi ha creativitat, hi ha enginy.
2: Sí, hi ha enginy.
6: No és qualsevol.
2: Diu que va fer tot el treball final de màster entre sortides de bus a Tremp i el Virgínies al Tàper. No, no, no. Oh, vale. Diu, el 2021 va publicar el seu primer disc.
6: Sí, el 21 sembla que va ser.
2: Sí.
6: Primer i últim.
2: Que ha arribat.
6: Sí, senyor.
2: On combina cançons pròpies amb el seu humor característic. Combina cançons pròpies amb el seu humor característic.
6: Sí.
2: Temes com Del poble a la capital i La nòvia estiueja a Salou han estat tot un èxit a les xarxes socials, superant les 600.000 reproduccions a YouTube.
3: Wow.
6: No ho miro, però... sí, és a dir, aquesta La nòvia estiueja a Salou va ser un abans i un després, ell ho deu saber, perquè sí. Sobretot a la Catalunya Endins,
2: sí.
6: Perquè retratava un tema molt, molt, molt recurrent cada estiu, que és que els pagesos han d'anar a segar, cosechar, en diem allà, i per altra banda, la dona o la nòvia d'aquests pagesos, és molt normal que vulguin estiuejar, i no és casualitat que la gent de per allà a Lleida tots facin cap al mateix lloc, a Salou, a Cambrils o a Salou,
2: val,
6: si m'apures fins a Torredembarra. Diguéssim que tot aquell, la Costa Daurada està colonitzada per la gent de Lleida. I llavors vaig retratar aquesta situació amb aquesta cançó, i clar, com que hi havia això, que molta gent s'hi sentia identificat, va circular, diguéssim.
2: Ah, doncs, a més, diu, ha col·laborat amb figures com Miquel Montoro en la cançó Sigues tu.
6: Reivindicat... sí, hi ha un altre també. La primera en van fer una que es diu Fora Vila, quan era més petitet.
2: Vale.
6: I al cap d'un parell d'anys o tres van fer aquesta Sigues tu, que està incorporada al disc.
2: I què tal el Montoro?
6: Molt bon xicot, molt... molt...
3: home, ja se'l
6: veu. Tal com es veu.
3: Ja
6: se'l
3: veu.
6: És tal com raja, tal com veieu és ell. Clar. I a casa seva també, mora gent.
2: Ah, però ella ha passat al castellà, no?
6: Sí. Ah. Perquè, bueno, perquè, a veure, jo no m'hi vull posar amb això.
4: Home!
6: És a dir...
2: ja sabia que et ficava el lit a la llaga.
6: No, és a dir... cadascú que faci el que vulgui, només faltaria... només et puc dir, et puc parlar de mi, que dic que jo no ho faré.
2: No ho farà. No, no. Tu ets un militant. De la llengua, de la cultura...
6: Bueno, no sé si és per militància o també és per naturalitat, eh? És una cosa que ho faig perquè em surt així i no en sabria. Segurament
2: home, però ell té problemes parlant en castellà.
6: Sí, perquè... el seu fenomen va ser que va ser un boom molt, molt precipitat i molt, molt ràpid.
2: Clar.
6: I s'ho va trobar tota aquella fama, que va ser molta a nivell de tota Espanya, d'un dia per l'altre. Jo també ho entenc, vull dir, no el jutjo de cap manera, al contrari, que l'entenc, i cap, només faltaria. Sí. Ara jo et dic que jo, en el meu cas, no ho faré.
2: Clar. Cadascú... que Pelotes no fa tanta gràcia. Pelotes.
6: Si va triomfar és perquè ho feia en Mallorquí.
2: Exacte! Ah.
3: Clar.
2: De fet, des que ho fa el castellà, com que ja no...
6: s'ha fet gran, també.
2: Clar, s'ha fet gran, sí. Diu, durant la gravació del videoclip Sigues tu, Montoro es va animar a improvisar uns versos en mallorquí. L'Opau va intentar respondre en Lleida i es va quedar encallat. No, això no ha passat mai.
6: No.
2: Bueno, intentant rimar formatge amb granatge, no? Res,
6: eh?
2: Vale. Diu, amb el seu espectacle d'humor musical, l'Opau de Pons recorre les festes majors i certàmens de tot el país.
6: Sí.
2: Això sí, eh? Diu, portant la seva energia i carisma a cada escenari. La seva presència a les xarxes socials, especialment a YouTube i Instagram, ha consolidat la seva popularitat, convertint-lo en una veu destacada de la cultura popular catalana.
3: Home.
6: Jo això no ho puc dir, jo, però...
2: escolta, sí, ho diu...
6: si ho diuen...
2: no toquis la campana, home.
6: Si ho diuen agraït, home.
2: I una cosa que no ha dit, però és que també col·labores a... estàs a RAC 105, és?
6: A... ara mateix a RAC1.
2: A RAC1 estàs, exacte.
6: Sí, havia estat a RAC 105,
2: sí.
6: El Fricando Matiner i el Matina Codina, i ara aquest any, des de fa relativament poc, estic al... els teloners del versió RAC1.
2: Ah, que guai aquest programa, ens agrada molt.
6: Amb l'Estadella, el Marc Bala i la Mar Arans. De fet, bueno, això, aquest programa no sé quan sortirà, però es grava la vigília de Sant Jordi i demà per Sant Jordi estarem allà al Palau Robert fent una mica de show.
2: Ah, vale, vale. Doncs perfecte. Sí, sí, sortirà d'aquí bastant aquest. Ah, no passa res.
6: Sant Joan potser també farem algun show.
2: Per Sant Joan segur que estareu fent... exacte, que quedarà poc per Sant Joan. Doncs bé, has tocat poc la campaneta.
6: No, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Hi ha coses que...
3: però, sí, però el que s'ha inventat s'ha fotut aquí unes històries.
6: Sí, sí.
2: Està cada cop estat més creatiu.
3: Està molt creatiu.
2: Cada cop està més creatiu el ChatGPT.
3: No deu ser perquè tens la versió de Pau, no?
2: Ah, clar. I vols afegir alguna cosa que creguis que s'hagi de dir de la teva biografia?
6: Clar, si ja són 30 anys, ja ha destacat, i com és normal, la vessant més pública, la faceta pública, com ha de ser.
2: Clar.
6: Per tant, no, jo no...
2: no vols comentar, per exemple, que vas participar a un programa que segurament s'emetrà...
6: ah, sí... si vols, sí. Bueno, com tantes altres coses. Sí. De fet, amb ell vam coincidir al rodatge d'un concurs de TV3.
2: Sí.
6: Sí, sí, i em van trucar d'aquest programa, em van dir, va, què vols vindre? I jo vaig dir que hi vaig, no, amb un colla d'amics, i em van dir, va, vés, i vam anar.
3: I com va anar, com va anar?
2: No podem dir res!
3: Bona experiència, no, bueno, bona experiència o no?
6: Exacte, experiència positiva, sobretot per la gent que s'hi va conèixer.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: Però era concurs de diners... No.
2: Podies guanyar diners, però a veure, tenies un 1% de possibilitat.
6: Hi havia 100 persones i només un guanyava calés, per tant, vale. Era difícil.
2: Sí, sí, sí, era
6: no hi vam anar pels calés, la cosa no. És aquesta.
2: Jo tampoc hi vaig anar pels calés, però és que jo vaig sortir molt escaldat d'allà, però bueno,
6: no.
2: Ja veuràs. No poder sortir de casa quan ho emetin. Però bueno, ja veurem què ens trobarem. Doncs bé, ara ja sí que anem en matèria, anem a entrar a sobre pobles petits o ciutats grans. Jo defenso... Bueno, què ciutats grans? Jo defenso Barcelona. Vilella, Malana.
6: El cap i Casal.
2: Ah, exacte. Centralismo! Anem a veure el meu top 10 sobre coses que us he preparat per defensar les ciutats grans.
1: En Gerard ho sap tot sobre el top 10.
2: Doncs atenció, vinga, 10 motius per viure a les ciutats grans i no als pobles petits. Us he fet el meu top 10.
3: Només 10?
2: Sí, exacte, n'hi haurien molts més, no? Els podeu comentar, podeu rebatre, ens podem estomacar si ho considereu. Punt número 1. És la gastronomia. Per mi és molt important tenir 12 opcions per menjar sense sortir de la teva zona de confort. O, encara millor, sense sortir de casa, perquè hi ha llocs que no hi ha Glovo. A Pons hi ha Glovo?
6: No.
2: Clar.
6: No, però hi ha menjar de qualitat. I més, i més a Pons, que som una gent que ens dediquem... És el poble amb més restaurants i botigues per habitants.
2: Ah, sí?
6: Clar,
2: sí,
6: perquè és un poble de passada, pugen els de Barcelona que van a... El Pallars, la Corra, i viceversa, els que baixen d'allà, i ens dediquem al comerç i a la carretera.
2: Clar.
6: Per tant, és un tema que el toquem bé.
2: Però a mi, jo no paro a Pons a menjar perquè després venen les curbes.
6: I llavons arrojaries. Fes-ho de tornada.
2: Clar, ha de ser al revés. Clar, clar, clar. Sí.
6: De baixada,
4: pare. És més al contrari, no? Vull dir, els globos són els que venen i no els que de Pons donen als altres. Vull dir, saps?
2: Com?
4: Sí. Estem parlant d'un globo del que demanes
2: per
4: menjar.
2: Sí.
4: Un globo al final el que fa és transportar-te i anar a casa del poble.
6: Totalment.
4: Pons.
6: T'ho compro.
4: Saps? Els globos...
6: És tu que vas a... És a dir, el globo te'l porta tu, Jala. En canvi, si vas a Jala Pons, ets tu que hi vas, a Pons.
2: Exacte.
6: Tu que vas al menjar.
2: Fas tu de globo.
4: Sí.
2: Ara t'entens.
6: S'entén la idea.
3: Però bueno, no els hi comprem perquè un globo al sofà, un bon diumenge...
2: Jo no tenir globo, no sé...
3: Però és que això passa, jo no t'estic dient pobles petits, això passa a Santa Coloma de Gramenet, que no t'arriba ni...
4: En la vida he fet un globo.
2: Què dius ara? Ni un Deliveroo?
4: No.
2: Ni un Uber?
4: I si algun cop he estat... O sigui, hi ha hagut amb alguna colla d'amics i tal, mai l'acabo de demanar, perquè dic, és que no vull aprendre a demanar globos ni tal. Mai m'agrada baixar.
6: T'acostumaries massa de pressa.
3: Ja. Què fas un dia que estàs allà?
4: No tinc ficat la targeta bancària al meu mòbil, perquè sóc un perillons, com... Pues res, pues si tinc gana que jo què sé, pues
3: ve de una hamburguesa que no, hi ha dies que no, que no pots baixar.
4: Soc molt creatiu amb el menjar. Llavors, de qualsevol cosa...
2: Però sí que vas a les queviures a comprar-te una pizza Tarradellas, almenys.
4: Sí, home, sí,
2: no?
4: Bé, però
2: és
4: vaig,
2: la gran
4: baixo,
2: solució.
4: Però baixo, sí. Perquè ja és el, saps, el fet de sortir i agafar tal, però des de casa no.
2: Punt número 2, atenció sanitària en menys de 10 minuts a peu. Clar.
6: Bueno, collons, jo tinc un cap a Pons, cada poble
4: sí,
6: un cap.
4: Sí, és veritat.
6: Pensa que el Pujol va fotre molta feina en aquest
2: país. Sí, però cap, tanca. No?
6: Tanca, bo, hi ha urgències, cony.
2: Sí?
6: Va,
2: hi ha urgències.
6: A més, allà no ens fotem tan malalt, som més valents, la gent.
4: Ben dit.
2: Però és veritat que hi ha pobles més petits que Pons, que sí que, per exemple, jo, el famós Alpens, ve un metge un cop a la setmana.
6: No, sí, sí, hi ha poble... És que Pons no és el cas paradigmàtic de micropoble, diguéssim.
2: Clar.
6: És un poble petit, però hi ha de tot. En canvi, si els pobles... Aquests pobles tan petitets sí que tenen problemes.
2: Clar, allà Alpens per anar a urgències han d'anar a Torelló o a Vic.
3: Sí, si et passa alguna cosa, ve l'helicòpter i mira quina experiència més xula, eh?
2: I a pagar. No?
4: Hi ha carreteres, vull dir, al final hi ha molts pobles petits, però moltes carreteres accessibles que ràpid te'n vas al cap.
2: I curbes, no? Allà estàs amb un braç tancat. Bueno, en fi, punt número 3. A les ciutats tens cobertura.
6: Sí.
2: I tens 5G, que també és molt... O sigui, ja no és només cobertura, és tenir una connexió... Teniu 5G bons o no?
6: Sí, home, tenim de tot.
3: Ja, és que...
6: Esteu pintant aquí com si fos una aldea, l'aldea de l'Astèrix i l'Obèlix.
2: Estan asfaltats els carrers... No, no, és broma. Però sí que passa que en pobles petits a vegades has d'anar... Si no truques des del balcó, no tens cobertura. Això em passava.
4: És una sort,
3: no, això em passa aquí també, a Sant Andreu. Jo a casa meva hi ha companyies que no tenen...
6: Ah, que t'ha fotut, veus?
2: No, l'has fotut, sí. Però fort aquí, eh? No anaves amb mi?
3: Ah, sí, és veritat.
2: No, home, no.
6: És que no cal anar a dintre l'ús de gas, al fons de tot, no hi ha tanta cobertura com a la porta.
2: És veritat, és veritat. Punt número 4, cultura i oci a cada cantonada.
6: Veus, això sí.
2: Això sí, eh?
6: És a dir, però tot i que hi ha molts pobles que fan moltes coses, hi ha moltes associacions, sobretot les associacions, et diré, les associacions de dones, que és una entitat que a cada poble hi és, donen molta vida als pobles. Perquè no sé què tenen les associacions de dones que la cultura arreu del país en bona mesura és viva i es manté viva gràcies a les dones. Si tu fots una prova o si fas una presentació d'un llibre en un poble, aquí hi haurà 80% seran dones. Tot arreu sort n'hi ha de les dones que mantenen viva la cultura del país. I les associacions de dones sempre munten coses, que si una xocolatada, després bueno, un teatre... Vull dir, clar, són entitats a reivindicar.
2: Però clar, però són a nivell de, clar, que té el punt amateur, no? Si fan una obra de teatre...
6: Sí o no, però també fitxen artistes que venen
2: bueno,
6: de fora.
2: Bueno, clar, de bolos i tal, però clar, aquí jo no em puc imaginar no tenir un cine a prop, o no tenir quatre teatres a prop, o no tenir uns museus a prop. Tot això, bueno, aquí...
3: O una discoteca.
2: O una discoteca.
3: No, sí, has dit oci, també.
2: Sí.
6: Bueno,
2: oci.
6: Tenim festes majors, tenim sí, festes majors potents.
2: Però és un cop a l'any, això.
6: És un cop a l'any. Per tant, quan arriba, encara es fot més grosses.
4: Aquí està la gràcia del poble petit, no? És el carisma. Vull dir, si imagina que tingués molt bona cobertura, que tens de tot, que desapareix, i tu vas al poble petit per desconnectar, per no tenir cobertura, per no tenir, saps? Vull dir,
3: clar, vas, tot. Però i si vius... Que...
4: Clar. Bueno, i viure sense cobertura és el que ai, ens faltaria bo, a tots. Sí,
6: sí. Desmenteixo això, hi ha cobertura, collons.
4: Hi ha cobertura. Sí.
6: Semblarà que estem deixant aquí que fóssim un país tercermundista, no, collons?
2: I a Pons, quina és la discoteca més propera?
6: A Pons n'hi havia hagut una que era potent, que era la Grins. De fet, encara molta gent quan vaig por ahí, a certa edat em diuen, jo a Pons hi havia vingut a ballar cada diumenge que quan hi havia la Grins. I ara no, ara és que abans et diré que cada poble hi havia discoteca, hi havia ball, i això s'ha perdut. Igual que cine. A Pons hi havia un cine.
4: Sí.
6: I a molts pobles petits hi havia cine.
3: És que els cines s'estan perdent a les ciutats grans, també.
6: S'ha centralitzat molt, i fins i tot a les ciutats grans, sí. Perquè la gent collons ho té a casa.
3: Clar.
6: I discoteca, a prop de Pons, hi havia la Guaiquiqui, que era Gramunt, tampoc no hi és. Ostres. I la gent de Pons, no ho sé, què foten. Jo vaig a Barcelona...
2: A la Rotonda.
6: A
2: ballar a la Rotonda.
6: A Lleida, els vins, el Vilova, el Manalita i tot allò.
2: Aquests, opa, però llavors de Pons a Lleida tens ben bé...
6: Hi ha una tirada. Llavors,
2: 50 minutets?
6: Però bueno, llavors tens l'al·licient que has de trobar a casa per anar a dormir.
4: Ah, clar.
2: Número 5, educació i universitats.
6: La universitat no, clar.
2: Clar, aquí sí que has de marxar fora.
6: Hi ha un altre tipus d'aprenentatge.
2: El de la vida.
3: Però és veritat que la gent de poble que ha de marxar a estudiar fora... Viu sola molt abans, viu una altra experiència més xula.
2: Creix, no? Creix abans.
3: Sí, creix abans.
6: S'espavilen, s'espavilen.
3: Ai, m'estan convencent els pobles, eh?
2: M'estàs rebatint els arguments. La possibilitat de no conèixer a tothom. És a dir, quan surts...
3: Això sí, això sí.
2: D'acord?
6: Aquest és un argument molt Ayuso, eh? Que no et vols trobar el teu nòvio, no sé què.
2: Bueno.
6: I el bonic que és anar pel carrer, conèixer la gent i saludar a la decal no sé què i al decal no sé quant.
2: Sí, però llavors tens intimitat zero, tothom sap què estàs fent en tot moment.
6: Bueno, que ja sempre suposes que fots coses dolentes, tu.
2: Ah, jo moltes.
6: Doncs allà, inclús les coses dolentes, com que et coneixen, te les entenen i ja te les compren.
2: Sí, no et passa, tu, Walter, això en un poble petit, que fas alguna cosa i tothom ho sap? O...
4: I, bueno...
2: Que diuen pueblo pequeño, infierno grande, això també es diu, no?, per aquestes coses del...
6: Però jo ja estic acostumat, jo, és un tema que...
2: Al revés, participes dels...
6: No, tampoc.
3: Quan entra un cotxe que no coneix...
6: Em coneixen de tota la vida, eh? Vull dir, ja no s'escandalitzen.
2: Bueno, amb tu deuen estar molt contents perquè el nom de Pons l'has posat a Catalunya de manera com ningú, segurament.
6: Bueno, no sé, nadie es profeta en su tierra, però en aquest cas... Jo vull recalcar que estic molt content per la bona relació que tinc amb la gent de Pons i com m'ha tractat sempre. Em sento molt estimat.
2: Que bé.
4: I se't nota.
2: Es nota, clar.
4: El que desprens és perquè ho vius.
6: Sí, inclús aquest any em van encarregar a fer la cançó dels 150 anys del Rancho, que és una festa típica de Pons que es fa el dimarts de Carnaval, i aquest any commemoraven el 150 aniversari des de que s'enté registre, però és molt anterior.
7: Uau.
6: I em van encomanar a mi, per tant, gratitud.
7: Ja et tenen en compte. Que
6: exacte, no, no,
7: tot
6: que és
7: i
6: important.
7: Que entre setmanes estiguis a Barcelona.
6: Exacte,
7: tu ja, han perdonat això, eh?
6: Que se'm fan el càrrec. És que fots de fàstic, eh? Un dimarts del mes de gener, que fots allà?
5: No, que...
6: amb aquell fred i amb aquella boira.
7: Oh, i la boira, és que clar. Bueno, hi ha més boira gramunt.
6: No t'ho sabria dir.
3: A Pons
6: hi ha molta boira, però molta, perquè està enclotat. És a dir, està entre muntanyes i queda enclotat.
7: Sí, sí, amb el cotxe és horrible quan passa.
6: I només surts de Pons, una mica més amunt, cap allà a Can Valls, anar cap a Oliana...
7: Es despeja.
6: Sí,
3: i quan fa que estàs aquí a Barcelona?
6: A veure, jo soc el típic que vaig vindre a estudiar aquí, i bueno, però el cap de setmana tornava com tants estudiants. I després he fet vida molt itinerant. Hi ha hagut èpoques que he anat i he vingut... però sempre he tingut un peu aquí d'ençà de llavors.
7: Clar.
6: Però bueno, quasi cada cap de setmana pujo allà, si no és per anar a Pons és per anar a qualsevol actuació arreu del país. Si clar, em queda més a prop de Pons, evidentment vaig a Pons. Clar. Si haig d'anar a la banda de Girona potser no hi vaig.
7: Clar. Clar. Punt número 7. Al poble ningú no et ve a veure, en canvi a la ciutat sempre hi passa de tant en tant. És a dir,
3: ai, això és,
7: és molt més fàcil fer una quedada a Barcelona que no fer-la a Pons perquè no hi anirà ningú.
4: Però això s'ha d'anar canviant. De fet, jo aquest any em vaig proposar, dic, primer cop a la meva vida, que dic, en un cumpleaños vull que tothom vingui a Lleida.
7: És correcte.
3: I què? I com va anar?
4: Doncs pues bé.
3: Quan no era? Que la festa de tres persones?
6: No hi vaig anar. No. Jo hi van anar uns amics.
4: Estàveu tots convidats.
6: Sí. Hi van anar uns amics meus i em consta que va ser una bona festa.
4: Sí, no, va ser un dia molt especial, però em va sobtar que van venir, pues, això, tres cotxes pels de Barcelona i gent que venia de fora, de Caldes de Montbui, i escolta, i ahir al final...
3: Bueno, això perquè és un dia especial, però... En general, si tu no cal que sigui una reunió, dos persones, i tu ets de Lleida, soc de Barcelona, i quedarem a Barcelona.
6: Sí, perquè malgrat hi hagi la mateixa distància, la distància que hi ha d'aquí cap allà és molta més psicològica.
7: Exacte, psicològica. Sí. Però bueno, a mi em passa, per exemple, amb el petit estudi de gravació que tinc. Si el tingués fora de Barcelona, és que no faria res. Ui, on haig d'anar? Imagina que féssim aquest podcast a Cerdanyola del Vallès, ja et dic, que no vindria la gent.
6: No, és així. Però perquè és la capital, ja ha d'exercir de capital, ja s'ha de moure tot cap aquí baix, però això no vol dir és a dir, deixar estar de la mà de Déu tot l'altre.
7: Clar. No, bueno, o ets el Jordi Wild, no? El Jordi Wild, que ho fa des de Manresa i tothom li va a Manresa.
6: I un altre que ho fa això és el Peyu.
7: Ah.
6: El búnquer el graven des d'Osona.
3: Sí.
6: I ell potencia molt tot el que es fa des de la Catalunya endins, des del país. Sempre,
7: és veritat.
6: Fins i tot va encapçalar una iniciativa que era que la gent de Barcelona anés al Teatre Call d'Atenes i llavors ja fotia bales per anar a consumir per la zona.
7: Punt número 8. El poble, els de poble s'estressen a la ciutat, en canvi els de ciutat anem a relaxar-nos al poble. És a dir... quan tu vas a un... O sigui, és millor viure a una ciutat perquè pots gaudir d'un poble. En canvi, si tu ets d'un poble, vas a Barcelona... Ai, quin moviment, quin estrès, quants cotxes...
3: Però també depèn, eh? Jo al poble uns dies sí, però després també m'estresso, eh? De no estressar-me, de no viure en tensió.
7: Bueno, clar, estem d'acord aquí o què? Què fas una cara que...
6: Però clar, sí, jo no sóc qui per parlar d'això perquè jo no m'atabalo aquí, perquè ja he vist molt, m'entens? No et serveixo com a exemple paradigmàtic d'algú de poble que baixa un dia a Barcelona i... com allò del Josep Pla quan va arribar a Nova York. No, però ja ho entenc, el que vols dir. Clar. Però cada vegada menys. Tot això és molt del segle passat.
7: Home, és que sóc un senyor gran. Ja. Tu ets del 92, però jo sóc del 86.
6: 93.
7: 93. Ah, ojo.
6: És a dir, les distàncies s'han escurçat. Mentals també.
7: També.
6: I qui més qui menys ja... Tot queda un pas, avui en dia.
7: Punt número 9. Ai, volies dir alguna cosa, Walter, o no?
4: No.
7: Vale. Punt número 9. A la ciutat no cal cotxe i al poble, si no en tens, és com no tenir cames.
6: Això és així. Això és així.
7: Al poble vas a comprar el pa amb cotxe.
6: Sí. I et diré més. És a dir, en un poble... és una cosa automàtica, quan fots 18 anys et vas a treure el carnet de conduir.
7: Exacte.
6: Perquè no s'entén no treure el carnet de conduir. Ah. En canvi, jo conec molta gent d'aquí baix a Barcelona que no en tenen de carnet de conduir, i ni falta que els fa.
7: Tu en tens o no?
3: Jo en tinc, però no...
7: No has conduït mai, oi?
3: Sí, bueno, últimament més, però és veritat que no em compraria mai un cotxe.
7: Clar.
3: O sigui, no és un...
6: Allà les de menester, tens com no.
4: Clar, és una ciutat, potser pues, transport...
6: És necessitat.
4: No, sí. Clar.
6: I et diré més, a la banda de Ponent, on som nosaltres, molt més, perquè si ve cap a Girona, està tot molt més connectat i arriba a cada poble i hi ha un tren, com aquell que diu, allà... cotxe de línia i para de comptar. A Pons em sembla que durant tot el dia dos cotxes hi passen, dos cotxes de línia, dos autobusos.
4: BlaBlaCars.
6: Bueno, sí, t'has d'espavilar, però... ja depens un cotxe. Sí, sí. Però està com deixat de la mà de Déu.
7: I per acabar, en el punt número 10, no cal mentir d'on ets. Els de Barcelona diem, som de Barcelona, però algú que és... no ho sé,
3: tot i que tu no
7: de Vallcarre d'Urgell diu, soc de Barcelona quan
6: hòstia,
7: va
6: és el poble de la mare, tio.
7: Ah, mira,
6: no. Bueno, jo conec molta gent de pobles que ho diu la ciutat gran més propera, però jo, evidentment que no.
7: Tu no.
6: Jo tot arreu on vaig dic que soc de Pons.
3: Quan coneixes algú de fora, no? Que li diu de...
7: ¿De soy de Lleida, i en veritat és de Mollerussa.
4: Però no ho fa per vergonya, ho fa perquè diu, perquè no sabrà qui és aquest poble.
7: Però ho fa. A nosaltres no, jo ho dic Barcelona.
3: Tu no ets de Barcelona, tampoc, eh? Estàs aquí...
7: Bueno, calla, va.
4: D'on ets, Gerard?
3: Molt.
7: Jo soc de Cerdanyola Vallès, però dic Barcelona.
3: Sí, d'era Barcelona.
7: Pues
3: que...
7: mira, és un barri de Barcelona.
3: No,
7: és
3: no,
7: un barri.
3: És...
7: només tenim Collserola.
3: Jo soc barcelonina de pura cepa i tu no ets.
7: És veritat, és veritat.
6: I... hi ha molt poca gent... bueno, poca gent no. Però vull dir, hi ha poca gent que sigui de Barcelona, de Barcelona.
7: No, sí.
6: Perquè hi va haver també molta... molta... és a dir, molta, com es diu, èxode rural al seu
7: sí,
6: temps.
7: Exacte.
6: Hi ha molta gent que, la majoria de barcelonins tenen arrels a pobles de Catalunya, eh?
7: Correcte.
6: Vull dir, Barcelona, Barcelona, Barcelona, allò, 3 o 4 generacions, costa molt trobar, eh?
7: 4 generacions, Barcelona, tu?
3: Amb no. Mon pare i mon pare, ja està.
7: Ja està.
3: Bueno, sí. Sí, sí, sí, perquè els avis ja eren del País Valencià.
7: Bueno, no sé si us he convençut o no amb els meus 10 punts, però ha sigut divertit.
3: Jo no me'n recordo amb quina anava, amb tu? O...
7: sí, tu vas amb mi en teoria.
3: Sí,
7: per tant, ara la Marina ens porta la seva secció, que és un viatge a la nostra època més millennial. Tu ets millennial, sí?
3: Sí.
6: No sé,
3: sí,
6: ets,
3: sí, ets.
7: Bé, sí, sí. Sí, 95. Sí. Havíem dit.
3: 96,
7: sí.
3: No?
7: Ui, tant. Pues sí, ets molt millennial.
6: Sí.
7: Som-hi!
1: La Marina ho sap tot sobre l'edició millennial.
3: La meva secció serà curteta, eh?
7: No
3: serà,
7: passa res.
3: Serà un passeig.
7: Te l'amanim.
3: Vale, aleshores jo soc de Ciutat Gran, com ja hem dit, perquè si no...

0: abans, no? De que al final és, te suelten ahí els pares sense cap mínim de responsabilitat i estàs a Salvajao un mes.
1: Jo t'haig de dir que he estiuejat molt en un poble petit de 200 habitants, no arriba al Pens, i quan anava a l'estiu jo era com una cabra, és a dir, anava pel camp sol, fèiem cabanyes,
2: Cabanes,
1: eh? Anàvem al riu a banyar-nos, a la riera de Merlès, anàvem a buscar bolets, o a cercar bolets, no sé
3: Ai,
1: com
3: és
1: es diu
3: maco.
1: correctament,
3: Sí, caçar.
1: caçar bolets.
2: Jo em dic anar a buscar bolets, però bé,
3: Sí.
2: cada zona té
1: jo havia arribat a la meva primera pela amb 12-13 anys a quan plovia agafar cargols i vendre'ls a la fonda del poble perquè els cuinaven. O mores. Havia anat al
0: Sí,
1: setembre buscant mores,
0: jo també ho feia, això.
1: Per
0: Sí, sí,
1: regalar-les
0: sí.
1: també en el forn perquè feien coca o no
0: I
1: sé què
0: quins
1: feien.
0: records més xulos, això, eh?
1: Ah,
0: Que si
1: esclar.
0: visquessis allà no els tindries.
1: Correcte.
0: No els tindries perquè no li diries anar a buscar mores, li diries estar explotat treballant al camp. No tindries aquell record maco.
2: Es romantitza més.
1: Clar,
0: efectivament,
1: clar.
0: Sí, això. I els pares tenen zero... Jo me'n recordo que els pares de ciutat, doncs, tu anaves per aquí, sorties al parc tal, i tenies els pares una mica a sobre.
1: Ah,
0: allà eres lliure,
1: absolutament.
0: Lliure absolutament.
1: Jo sabia quan havia de tornar a casa perquè sentia el campanar de lluny.
0: Sí.
2: Pues ara no els sentiries.
1: Perquè ja no n'hi ha. Ja
2: no, perquè molts pobles venen les de Barcelona i...
1: I jo que molesta per
2: i
1: dormir.
2: I que els molesta per dormir.
0: Sí. Fa poc van fer... On va ser que van fer un referèndum per... Van votar els veïns.
2: No sé on, però té uns collons com un toro, aquest tio, que va fer això.
1: Sí.
0: Bueno, a veure... Jo
1: no, però que me'n recordo que...
2: No pots pretendre anar a un lloc on tota la vida s'ha fet una cosa i volguen canviar per la teva... Fot-te uns taps de les orelles.
0: Perquè ha de teletreballar el de Barcelona i amb el campanar no pot teletreballar.
2: Perquè treballa a Barcelona.
1: Jo crec que deia, va al·legar problemes psicològics de no poder dormir, una cosa així.
2: No, problemes psicològics sí que els tenia. Home, tio, quins collons.
0: Doncs res, jo això, volia portar...
1: Quin és el teu poble, no ho has dit?
0: El meu poble és Fontecha del Páramo.
2: Hòstia, on cau això?
3: Això és Aragó.
0: És a León. I és un poble petit, literal.
1: Fontecha
0: del Páramo.
2: És que a les Espanyes hi ha pobles encara més inhòspits.
0: És un poble molt inhòspit. No té un bar, el poble, no té res més. O sigui, no té botigues, no té res, passa el...
2: Però un bar sí.
0: Home, el bar sí.
1: Això és molt espanyol, clar.
0: El bar, però
2: jo no ho he dit.
0: El bar, és el que dona la vida a un poble.
1: No, clar. Sí.
2: Si no tens res més a fotre, sí.
1: Si vius de les subvencions... No, León és una part rica, en teoria.
0: És una part rica, vols dir?
1: Sí, al nord de Castella...
0: Però és una part molt buida, també, de...
2: Sí, és l'Espanya vaciada.
0: Sí.
1: Però ara volen fer una autonomia pròpia, no? Allà?
2: Vinga, més càrrecs i més despesa.
0: Volen fer una autonomia pròpia? No,
1: sí, volen separar-se de la Castella i León.
2: Bah,
0: això és real?
1: Sí.
2: No sé, però Espanya és... Quan vas, per exemple, amb l'AVE, es veu que fins que d'un poble a un altre et passen a estona, eh?
1: Sí. Molt àrido.
2: Sí, vull dir... Sí.
1: Molt negros.
2: Molt poc dens.
0: I per això potser tenen llibertat als nens d'ir por ahí, perquè al final allà no et pot passar res. No?
1: Clar, com, no hi ha ni dolents.
0: No hi ha ni dolents, exacte. I
1: tu, Walter, clar, el poble petit... Tu no és en...
3: És que he estat molt nòmada. És a dir, jo quan era petit m'han portat a molts pobles, he viscut molta Lleida... Jo soc de Lleida, ciutat, i clar, ara mateix et diria pues, on tinc la meva família, que és un poblet, no sé si coneixereu, que es diu el Pla de Sentirs.
2: I tant, hi ha
1: el
2: radar.
1: Pla de Sentirs.
0: On està això?
2: Hi ha un radar, ja és una recta que anant cap a Andorra.
1: D'això el coneixes, de les multes que t'han caigut.
3: Al costat del càrting i
2: sí.
3: al costat del Tu Tries.
2: Sí, és una casa de barrets.
1: Ah, ojo, sí. I es diu Tu Tries?
3: Sí, és una casa rosa, que és molt comuna.
2: Això vol dir que n'hi ha unes quantes.
1: Clar, pots escollir, clar.
2: Si només n'hi hagués una, no es diria Tu Tries.
3: Que no és esta operativa, tu saps. Bueno.
2: Oh, no.
1: Però
2: no freqüento.
1: M'ha agradat el nom del poble, no? El Plaer de Sentir. No,
3: el Pla de Sentirs.
2: Ah, el Pla de Sentirs.
3: De cop i volta, amb les muntanyes, es fa una esplanada i... Pues,
1: i és un allà. Pla de Sentir.
0: Però tu has viscut aquí o és el teu poble?
3: No, un poble viscut no. Va ser un canvi des de ja fa bastants anys. Llavors em va tocar en l'època en la que ja estava a Barcelona estudiant i tal. Llavors he fet vida, però més d'estius,
0: de
3: festes...
0: Això és el poble teu de dir, tinc poble, vaig al poble, és aquest.
3: Però és un poble que no té ni bar, ni farmàcia... Bueno, bar, perdó.
1: Quanta casa?
3: Bueno... no té vida al bar, vull dir, és que és un poble molt petit.
2: Però ja que és ton pare, és de fill d'allà.
3: No.
4: Vaus
3: no,
4: una
3: jo soc de Lleida, ciutat. Perquè... Sí. Que passa que vam anar a viure a Andorra durant molts anys i al final doncs va haver-hi el canvi de residència.
1: Andorra la Vella?

0: Sant Julià de Lòria.
1: Això és més petit.
2: Això és més poble.
3: Saps com
0: sí,
3: se diu?
0: Bueno, a veure, també, és que ha estat el meu poble, però també ha estat Reus el meu poble. També ha estat...
3: Així va, ser,
2: Reus,
3: va ser
2: l'Aurelià.
0: Sí.
3: Pues Sant Julià de l'Aurelians. I allà és la Verge, la Mare Déu de Canòlic.
0: Que un cop a l'any es fa caminar caminata cap amunt, 6 hores.
1: Va, és el primer poble en tant des de Catalunya, oi?
0: De sí.
3: Sí.
1: És on estan tots els youtubers.
0: A Durlàndia. Bueno, no sé si puc dir-ho, però sí, allà treballava jo.
1: Ah, sí?
2: Ah, sí?
1: Aquell que tenia aquell tobogán sí, tan heavy que la gent es trencava l'esquena?
0: Jo allí he fet de tot, allí he fet de monitor d'activitat, oh! De client, he sigut, com es diu això, sereno, que es queden a dormir amb els clients, he cuinat, he pintat cares.
1: Sereno?
2: Sereno, però si això és com del segle passat.
0: He fet
2: no
0: sereno,
2: dir,
0: o
1: dos segles,
0: que
1: ja.
0: Que millor he cobrat sense fer res.
2: Però què feies?
0: Dormir.
3: Patrullar, per allà. Anir
0: només
3: jo.
0: Em quedava a dormir. O sigui, feia altres coses, però havien dit que em quedava a dormir i cobraves més que el que treballaves de dia, que els sous a Andorra són més cars.
1: I que et passaves la feina pel pito del sereno.
0: I els clients els deia, si passa alguna cosa, la meva habitació és la número 2, feu així i tal, mai va passar res.
1: Mai va passar res.
3: Ja bueno, Andorra s'hi viu bé.
1: Andorra,
3: sí, hauríem d'anar a raure cap allà.
1: Tots a Andorra i deixar de pagar impostos a Espanya.
2: D'Andorra, el nostre poble.
3: La deixa de l'avi.
1: Exacte.
2: Digue,
1: perdona.
2: No, que dic que anirem tots a viure a Andorra. De poble,
1: jo de veritat poble, que m'agradaria molt, moltíssim. Moltíssim, eh?
3: Però fixa't que els Andorra, a la que poden, vagin, eh?
1: Ah, bueno, clar.
0: Sí.
1: Però ja, tens les, ja ho tens tot arreglat.
2: Perquè, no, també, sí, perquè però... també hi ha com un ambient molt de poble allà, eh? De com de res a fer.
0: Home,
2: eh?
0: Totalment. És un poble petit, és un país, bueno, un principat país. Que al final... és molt maco i té les seves, els seus recursos, però òbviament entre paret i paret, perquè vius entre muntanyes molt altes, on ressona i depèn de com ho agafis, te pot tornar.
2: Us coneixeu, no? Coneixeu tots a Andorra?
3: I de seguida es fa fosc.
0: Bueno, sí. Hi ha molta relació. Estem parlant de la Seu, no?
2: Sí, us coneixeu tots?
0: Sí, jo en aquest cas, com que jo no era un col·legi religiós, hi havia un mossèn, que encara mantinc la relació d'amistat.
1: Amistat.
0: Sí.
1: Bruna.
0: Sí. Val. I aleshores sí que hi havien trobades i de i llavors ens va unir molt.
3: Quin mossèn? No serà el Pepe. Hòstia. Sí,
2: que dèiem. I tu i jo vivem al mateix barri de Barcelona i no ens hem creuat mai.
3: És un valencià.
0: Jo m'he anat a Roma amb ell, a fer viatges.
1: El tu tries?
3: Aquest munte cada any un festival allà dalt. És un tio ben parit, que també el vaig conèixer. I després una institució a Andorra és mossèn Ramon de Canillo.
0: Ah, també, aquest.
3: Aquest és fill de Bellcaire, el poble de ma mare. Sí, aquest home té 90 anys i encara es fa esquí de fons. Sí, és que Andorra és el país dels capellans, allà manen els capellans.
1: Sí, clar. Sí, sí. El de la Seu és el cap d'estat.
0: L'altre dia, abans d'ahir, estava parlant amb ell, amb Enric Bisbe. Estàvem a una festeta.
1: Ah, sí?
0: Sí, ara jubila.
1: Escolta, però quin...
2: Té
1: una festeta i té una mica d'hòstia.
0: Que venim de Setmana Santa. Bueno, venim de Setmana Santa.
3: Suposo que no va sortir a festa divendres sant.
0: No, però es va allargar, eh? Potser eren passades les 12,
1: A base de la sang de Crist.
0: Prenent xocolata i melindró.
3: Veus?
1: No vull fer la broma.
2: No la passis, va.
3: No, els capellans són gent que, collons, els agrada viure bé.
1: Sí, que els agrada...
3: És aquesta fama, eh?
1: Sí, agrada sucar el xurro amb la xocolata.
3: Com a tothom, eh?
1: Exacte. Doncs vinga, Walter, toca tu. Vinga, som-hi, a veure què ens expliques. Som-hi.
0: Perfecte.
4: En Berti ho sap tot sobre el calaix desastre.
1: Tot teu, Walter Capdevila. UBC, WC.
0: Sí,
1: m'agrada molt això.
0: Bé, avui que estem parlant de pobles i ciutats, jo defensor dels pobles petits per tot el que ja que hem parlat, que no ja crec que... Quan sempre que em toca la meva secció ja t'ho vull dir tot.
1: Ja, pobre.
2: No et pots queixar que avui jo no m'he preparat, res.
0: Per això
2: ja ho he fet per ell, no perquè...
0: El joc,
1: oh,
0: per vosaltres, de endevinalla qui viu en aquest poblet. És a dir, hi ha pobles de tota Catalunya, petitets i altres més grans que d'altres.
1: 900 i pico pobles, ja.
0: Què us sorprendríeu de quins personatges hi podem trobar dintre d'aquest poble?
1: Ah, famosets?
2: Sí.
1: Són famosets actuals o personatges històrics?
0: De tot.
1: Vale.
0: Vale.
1: Vinga.
0: Comencem per Lleida i Ponent. Vale?
1: M'agrada.
0: Us faig la primera pista, serà uns pobles d'allà.
1: Vale.
0: Qui trobem a Balaguer?
3: Collons, molta gent.
2: Ah, però no ens donaràs un ABC o alguna cosa?
3: Gaspar de Portolà.
2: Unes opcions?
0: Molt bé.
3: Bueno, hi ha una estàtua i tot.
0: Sí.
3: La gitana de Balaguer.
0: Molt bé, caram, vale.
1: Hòstia, Balaguer.
2: Jo sortiré perdent,
1: El Capdevila no era de Balaguer?
3: No, era d'Arga.
1: Ah, és veritat.
0: Déu-n'hi-do, molt bé, molt bé. No?
3: De Balaguer, o el pare del Cartanyà.
0: Ah, podria... també, molt bé. Sí,
3: són els pares.
1: Aquest...
3: No ben bé de Balaguer, sinó d'un poble al costat, però bé, no sé.
1: Aquest que no ha deixat mai de ser convergent, que Marc...
0: El Marc...
1: Sí, un que...
0: Polític.
1: Sí.
0: Marc Espinosa, no?
1: No. No hi ha un alcalde que va voler seguir sent, no era de Balaguer?
3: No em consta.
0: No,
1: ah, no, tampoc. Potser era Mollerussa.
3: No, és de Mollerussa, Marc Castells.
1: Aquest.
3: Conec.
1: Vale.
3: Balaguer, hi havia el Pep Espart, que era un que es va morir, que era fundador de l'Avui, de la revista Cavallfort. Era de Barcelona, de la Sibèria, la pelleteria de la Sibèria, però tenia arrels de Balaguer.
1: Mm-hmm. Mira. Escolta, t'està fent la...
2: Sí.
0: I Xavi Franquesa.
3: Ah, és de Balaguer?
1: Ah, sí?
0: Allí és humorista i actor.
1: No, sí, si està al Teatre Regina, en castellà.
3: Sí, però tindria... Però aquest parla d'aquí baix, que no és de... Tindria entès que és de l'Hospitalet,
1: sí.
3: No hi viu.
1: L'accent, sí. L'accent que té...
3: No, no, si diu aquí, deu ser això, eh?
0: A mi m'ho diu... Sí.
2: Què, qui t'ho diu?
1: La Wikipedia.
0: Vale, anem a dinamitzar aquest joc, vale? No us diré exactament... No està tota l'estona ponent, perquè d'allà, si no, no ens
1: dominem molt.
0: Antoni Gaudí.
3: De Reus.
2: Ah, sí.
1: Era de Reus.
0: Sí, i no és...
3: Ja el volen canonitzar, eh?
0: Molt bé.
1: Mira.
0: Qui més trobem per Reus?
1: El Buenafuente.
3: Sí, senyor.
1: No?
2: És de Reus, el Buenafuente.
3: Sí.
1: I el general Prim.
3: Sí, uh-huh. I el Francino.
1: El Francino?
3: No, és de Tarragona, el Francino.
1: Ah, ui, això t'enfadarà. Ah.
3: Els de Reus són ganxets, els diuen.
1: De les mongetes, no?
3: Sí.
1: O no?
3: No ho sé.
0: Vale, va, passem per... Sort.
3: Home, el de la Bruixa d'Or.
1: El de la Bruixa.
3: I el Moragues, general Moragues.
1: Ostres.
3: No, espera't. Ho era o no?
0: Sí.
3: Eh que sí?
0: Sí.
3: I que... Hi ha una placa, una inscripció.
1: I de sort, sí, clar, el de la Bruixa d'Or. Com es deia aquell senyor? Que no era molt...
3: Xavier Gabriel.
1: No era molt...
3: No, perquè...
1: Catalanot, diguéssim.
3: No, perquè als pobles la gent que tenia estanc és que era propensa al règim. Perquè...
0: Ah!
3: A tots els pobles que hi ha,
0: no
3: la gent dels estancs, com que era una llicència de l'Estat, diguéssim,
1: vale.
3: Els hi donaven a gent afina.
1: Ah, clar. I per això era la banderota espanyola, l'estanquera. L'estanquera ve d'aquí, de l'estanc.
3: Suposo.
1: Sí.
0: Va, vam ser aquest. Francesc Corella.
1: Home, el del Merlí.
3: Merlí.
0: Sí,
3: no sé d'on és aquest home. Jo.
0: Pot ser de ciutat, eh? Vull dir, pot ser...
1: Barcelona.
3: No sé.
0: Barcelona?
3: Sabadell.
0: No sé. Juneda, Garriguer.
3: Ah, és de Juneda?
0: Sí.
3: Ho estem molt dissimulant, per parlar.
0: Sí.
3: Juneda és el poble dels caliguenyos.
1: Mira.
0: Vale. Tu no contestis
1: vale,
0: amb aquesta pregunta d'aquí.
3: De Cerdanyola.
2: Per què? Sí.
0: Et donaré 10 segons.
1: Vale.
0: Si no contesten, contestes
1: va.
0: Tu.
1: Ui, ara m'has posat pressió, no ho sabré.
0: De qui, aquí, quin personatge més representatiu... Hi ha el poble de Amer.
3: El Puigdemont, no?
0: Ah.
3: Carles sí? Puigdemont, no?
0: Ah, doncs pues vale, molt bé. Sí.
2: Ah, sí, era?
0: Sí, és que Amer, aquest poble...
3: És a Girona.
1: Ah, sí, Amer. De fet...
3: Ell ha anat a actuar per la Festa Major.
1: Ell era d'Amer i allà és on hi ha la pastisseria, sí, no? Dels pares.
0: Molt bé, molt bé.
1: Que feien...
0: Caram.
1: Sí. Ell, evidentment, després va ser alcalde de Girona.
0: Uh-huh.
1: I ell, en l'1 d'octubre, va votar...
3: A Sant Julià de Ramis.
1: A Sant Julià, per justament perquè van anar a Mera a atonyinar tothom.
0: Uh-huh.
1: I llavors va haver-hi aquella maniobra sota un pont... que van canviar de cotxe.
0: Però no és un poble molt conegut a Mer.
1: Bueno, clar, jo...
3: És conegut arran del Puigdemont.
1: Sí.
0: Caldes de Malavella. Qui trobem per allà?
3: I viu... A veure...
1: Hi ha el senyor Vichy?
3: No, aquest és Caldes de Montbui.
1: Ah, Caldes de Montbui.
3: Ah, no, de Malavella, tens
1: raó. Sí, no?
0: Sí. Malavella, sí.
1: No, sé que es diu Vichy per les aigües franceses i per això es diu Vichy català.
3: No sé.
0: Una cantant dona molt coneguda.
3: La Nina.
0: No.
2: Una cantant dona.
1: La Rosalia no.
2: La Rosalia
1: no. Arbúcia.
3: Sant Esteve per l'altre
2: dia. No, Sant Esteve és Rovira.
3: Això.
0: Exacte.
2: Aquesta sí que me la sé. Una cantant dona, jove.
0: Cognom, Feliu.
1: La Núria Feliu?
0: Ella és Caldes de Malavella.
3: Collons, però que no és de Sants.
1: Jo pensava que era de Sants.
3: Ella és filla de Sants, eh?
0: Ella és filla de Sants.
3: Si era amiga meva.
2: Ui, aquest xat de PT t'ha fotut unes troles.
3: La plaça és la... Ella és de la plaça d'Osca.
1: Sí, no?
3: Era la plaça d'Osca, d'on era filla. Però
0: va viure temporades, diu aquí.
3: No, va viure...
1: Home,
3: va
1: deixar Sants, evidentment.
0: Va viure temporades a Caldes de Malavella.
3: No, va viure a Collbató, que se li va cremar la casa.
0: Oh!
3: La casa de Collbató. Això bé, la Núria Feliu ho sé, perquè érem clars.
1: La Núria Feliu, gran referent.
0: I així com humoristes, que tenim aquí a la taula, A Valls. Quin humorista internacional podríem arribar a dir trobem a Valls?
3: L'Albert Batet.
2: No, algun d'aquests.
1: Fa gràcia.
0: Aquest va fer el salt directe, jo crec. Bueno, no sé si
2: a Madrid, no? És algun d'aquests, sí. D'aquests. A mi em vol sonar molt això, eh?
0: Sí. Sí, sí, sí.
2: No, un Arturo Valls o alguna
1: no,
2: cosa.
1: No, que és valencià.
3: Es diu que el poble.
0: Vas a prop, vas a prop.
2: No, però un iniciar perfil d'aquests.
0: CL.
1: CL. Carla.
2: Carlos. Latre.
3: Carlos Latre.
0: Ah, sí.
1: Pues jo pensava que era de Tarragona, per què?
3: Mm.
1: Vale.
0: Sí, sí, sí, sí. A veure si me sabeu dir. D'on és Pau Casals?
3: Del Vendrell.
1: El Vendrell, de fet, té un auditori al seu nom.
3: Sí, allà a Sant Salvador.
1: Sí. Mm-hmm. A la
0: Jordi
1: platja.
3: Basté? És del barri d'Horta.
2: Manresa. Això no és el que diu
1: Manresa.
2: La Wikipedia. Ah,
3: bueno, collons, lo Basté...
1: On va estiuejar, no?
3: Lo Basté és d'Horta, tio. No
2: va passar un dia per allà.
0: Sí, sí, sí.
1: A veure, Jordi Basté...
2: Un dia va anar a Manresa.
1: Va néixer a Barcelona.
3: Ah, és d'Horta, sí, sempre ho he dit.
1: Horta, barcelonès.
3: Ho veus?
1: I qui més?
0: Va, algú molt conegut, molt de, que va a molta terra, de Vic.
1: El Peyu? No, el Peyu no és de Vic.
3: No. Peyu és de Sant Hipòlit de Voltregà.
0: Hi ha algú?
3: El Vic, la Pilarín.
1: Ai, la Pilarín Vallès. Bueno,
3: el bisbe Torres i Bages.
1: Aquell que era un
0: de TV3.
1: Era un
0: fa un programa.
1: Un polític que feia molta gràcia.
3: Anglada.
1: Exacte.
3: Qui més?
1: Josep Anglada. Qui és més?
0: El Quim Mas Ferrer.
3: No.
1: Quim Mas Ferrer
3: és de Sant Feliu de Buixalleu.
1: Sí, sí.
3: Va, i porta els papers molls, eh?
0: Com que... Sant Feliu...
3: Que és de Sant Feliu de Buixalleu, home.
1: Sí, sí, sí,
2: el
1: sí.
2: Joc a prendre pel cul, eh?
3: De Vic, el Quimi Portet. El Quimi Portet sí que és de Vic.
1: Ah, mira.
2: Clar, sabia que aniries molt, clar, molt, clar, que tu estaries preparat.
1: Se sap, se sap l'Star System català de cada
2: cop. És fort, sí, sí.
0: No, va estar d'aquest joc perquè també m'he sentit partícip. Bueno, molt bé.
1: Molt bé. Algú més perquè puguem riure o no?
0: Pensava que ja havíem acabat.
1: No, digue'm l'últim, que estigui malament, a més
0: doncs
1: a més.
0: Fem,
1: ha d'estar malament, eh?
0: A Banyol. Bueno, us deia,
1: a Banyol és el negre.
3: El negre i el monstre.
0: Un escriptor
3: no,
0: de ciència-ficció.
3: No, a Banyol és ja el cineasta l'Albert Serra.
1: Home, que ara ha fet una pel·li de toros. Que,
3: sí.
1: Sí.
0: Uh-huh. I un escriptor de ciència-ficció?
1: De Banyoles?
0: Miquel Barceló. No el coneixeu, aquest?
3: Home, jo soc, conec el Barceló artista mallorquí, però...
2: Jo el del Ron. Perdó.
0: El del Ron?
2: Ron Barceló. És igual, deixa-ho.
1: Vale, m'agrada... Ja està. O tens algun més encara? Perquè em fa molta gràcia que no n'hi ha ni un.
0: Hi ha un que no tinc apuntat, però farem una mica de debat. D'on creieu que és Carla Simón?
3: Ella ha estiuejat i té relació allà dalt a les Planes d'Hostoles, em sembla. No, a les Planes d'Hostoles. Un poble per allà a la Garrotxa.
1: Però la pel·li?
3: Diria que les planes d'Hostoles.
1: Però la pel·li no és del Carles... Ah, perquè
0: sí,
1: era l'avi
0: o
1: alguna
0: cosa. Anem a buscar? Sí, no, a mi em consta que és de Barcelona.
3: Home. Sí, és de Barcelona, és evident. Però té relació amb les Planes d'Hostoles. De fet, es va presentar per Junts a les municipals, a les Planes d'Hostoles, allà
2: al Tancal. Però quanta informació.
1: Em sona això, sí. És veritat.
3: Sí,
1: em sona.
3: Jo ja ho buscareu a casa.
1: Ai, quan veus, clar, de Barcelona no diem perquè no pararíem. Molt bé, m'ha fet molta gràcia perquè era com els papells molls, m'ha fet molta gràcia com a expressió. Molt bé aquest joc, molt bé.
0: Estupendo.
1: Hem après molt i hem demostrat que és un puto crac, que s'ho sap tot.
0: Sí. Total.
1: Anem a les xarxes abans d'acabar per saber què diu la intel·ligència artificial sobre... Qui guanya? Pobles petits o ciutats grans? Som-hi, Goret!
5: En Guerau ho sap tot sobre la marxa a la xarxa.
1: Molt bé, doncs, Guerau, destaca'ns algunes de les coses que es diuen a la xarxa sobre els pobles petits o ciutats grans.
6: Bueno, es diuen bastantes coses. En anat trobant, per exemple, un perfil, hi havia un perfil que deia els petits pobles grans de Catalunya, i només té 5 follows i no té ni un tuit, per tant, entreu, seguiu-lo i feu-li follow.
1: Vale. I quins són els petits pobles?
6: No,
1: ah, es diu així, el perfil.
6: Es diu així.
1: Vale.
6: Suposo que algú va tenir la idea i,
1: va veure que no.
6: Després hi ha un altre perfil que es diu M'agrada Catalunya, que diu Penelles, el poble que ha convertit els seus carrers en una galeria d'art a l'aire lliure, i és una... Bueno,
1: això ho coneixes tu?
3: Home, i tant, he anat a actuar mil vegades, soc molt amic de l'alcalde, l'Eloi Bergós, i perquè això aquí fent el Gargar Festival, i que es tracta de les parets del poble, fan ben artistes internacionals del món del graffiti, foten murals i graffiti, sí.
1: Mira.
2: Perquè després diguis, l'oci i la cultura.
3: Penelles, de la Noguera.
1: Molt bé.
3: A vora de Castellserà, que ja és l'Urgell.
6: Correcte. Jo això ho conec perquè al País Valencià també ho fan. Ja, de fet, un poble que jo vaig estiuejar també ho fan allà.
1: Ah, mira.
6: I una altra cosa és que a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, també hi ha un poble a dins. Que ara us quedeu una mica així, però és el poble espanyol. És un poble que està a dins de la ciutat, que pot ser molt dolent, però jo vaig estudiar el teatre art dramàtic a l'Escola de Teatre de Barcelona, que està dins del poble
1: espanyol. Un
6: petó des d'aquí a tots, els professors i els alumnes.
1: I ja saps que el poble espanyol va ser un camp de concentració durant el franquisme?
6: I també va ser el rodatge de la pel·li El Perfume.
1: I tant, fent una gran orgia a la plaça central. Sí.
6: I res, per acabar, volia, com que heu tret el tema dels pobles d'Espanya, volia fer una petita referència, per exemple, a Villapene, Guarromán o Meadero de la Reina, que són pobles que són reals, que existeixen a Espanya, o Alcantarilla, o Ceniza i pobles així.
1: Però Villapene...
6: Villapene i Guarromán, m'encanta.
1: Guarromán sí que l'havia arribat a sentir alguna vegada.
2: I pobles catalans així.
1: Berga, hi ha Berga, clar.
2: Hi ha un vídeo d'un youtuber molt, molt famós mexicà que té milions i milions de seguidors que va a Berga i el vídeo és bàsicament ell rient-se que el poble estigui a Berga.
1: Clar.
3: Hi havia el Samarruga de la Punta.
0: Samarruga
1: de la Punta?
0: Samarruga.
1: Ah, ja ens estava vacil·lant. Però és bo, com a nom. Molt bé, doncs ha arribat ara Pau, que nosaltres li demanem a la intel·ligència artificial que ens contesti. Jo he agafat el guió, tot el que heu dit, tot el que tu has aportat en aquest programa, li fico...
3: Ha gravat, ho
1: pilla tot i la intel·ligència artificial decideix. Anem a veure què ha decidit la intel·ligència artificial. Som-hi!
7: Tothom ho sap tot sobre el guanyador.
1: Doncs Alberti la va batejar com a la Peronella.
3: Home, sí, home, la filla del rei Monjo.
1: Exacte.
3: Es va casar amb collons, ja ho diré demà, amb el comte...
1: Un comte.
3: Borrell. Ramon Berenguer.
1: Ramon Berenguer, primer, quart. Quart.
3: Ramon Berenguer, quart. Llavors van fer la unió dinàstica entre el comtat de Barcelona i el regne d'Aragó.
1: I va sortir la Peronella.
3: Que era una nena petita quan es va casar,
1: Home, estem parlant de...
3: No va sortir la Peronella. Peronella es va casar
1: amb el Ramon Berenguer IV.
3: Ramon Berenguer IV, sí.
1: Molt bé. Perquè Ramon... I clar, vol dir que hi ha Ramon Berenguer I, Ramon Berenguer II, tercer, però el quart...
3: Home, és que venim de molt lluny,
1: Sí, venim de molt lluny i estem molt lluny, molt a prop de desaparèixer.
3: Esperem que no.
1: Esperem que no. Vinga, Peronella, qui guanya? Pobles grans o... pobles petits o ciutats grans?
8: Ciutats grans.
1: Ai, espera,
2: Ja està, ja t'has...
1: Spoiler.
8: Jo sóc més de ciutats grans, sense cap mena de dubte. Per què? Perquè m'encanta que pugui sortir a les 11 hores del vespre amb ganes de menjar sushi i tornar amb una planta tropical, un llibre sobre filosofia japonesa i haver vist un concert improvisat al metro. I tot això sense haver de buscar aparcament ni esquivar tractors. Ara també t'haig de dir que una escapada a un poble petit per desconnectar, menjar embotit i dormir amb silenci absolut, això també cura l'ànima. Però com a rutina de vida... Dóna'm soroll, cafès modernets i cobertura 5G, sisplau.
2: 100%. I una cosa que no s'ha parlat, que és el metro, és veritat, eh? Clar. La quantitat d'històries que es viuen al metro.
1: I sobacos que fan
2: pudor. I sobacos que fan pudor, però que si no trobaries a faltar.
1: Sí, jo, bueno, els sobacos... No els... Jo és que vaig amb moto per Barcelona, que és el millor que pot existir.
0: Jo amb burro.
1: Tu vas amb burro?
0: Clar.
1: No, home, no, tu tens un cotxet molt mono.
0: Sí, vale.
1: Walter Mobile. Doncs, bueno, Pau, t'ho has passat bé?
3: Molt bé, home.
1: Has estat a gust?
3: Molt a gust i encantat i agraït, coi.
1: Doncs aquest és el nostre últim programa de la temporada. Moltes gràcies a tots els que ens heu seguit, que en sou molts. Bueno, és una... Pau, estem desbordats de l'audiència. Sí, que és,
3: no m'estranya, no m'estranya, perquè el programa s'ho val.
1: Exacte, eh? Sí, sí. Doncs, Goret, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Moltíssimes gràcies. Walter Capdevila, gràcies per venir des de tan lluny.
0: Sempre,
1: i acompanyar-nos.
0: Desimplitzar-nos una mica.
1: Marina Bau, moltes gràcies.
2: A vosaltres, que vagi molt bé.
1: Doncs, també Pau de Pons, lo Pau de Pons, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
3: A vosaltres per haver-m'hi convidat.
1: I nosaltres, doncs, no sé si ens tornem a veure o no, a veure què ens porta el destí, i us desitgem molta sort. Adeu, adeu, fins la propera.
9: Tothom ho sap tot. Un podcast fet des de la màxima ignorància. Amb Gerard Cissé, Marina Bou, Guerau Martínez, en Berti i en Walter Capdevila.
10: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio. Todo lo que soy.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la radio, la radio.

0: éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.
3: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futur.
1: Sempre Ràdio. 99.2 FM.
2: Aquí la música suena en color.
3: Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero.
2: Esta es la radio con más éxitos.

t'escapes de les festes, borratxo i mig plorant. Et sents lluny de la resta, ets un tio estrany.

teves forces. Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: aguanta. Fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.